0: aquells que patiu perquè estimeu, estimeu més encara. Luis Rodríguez.
1: Ariadna, només et demano que t'ho pensis, que recapacitis sobre tot el que he fet per tu aquests dos últims anys i que si últimament no estic fent gaire és perquè estic passant un mal moment i necessito que m'ajudis tu ara com tot el que t'he ajudat jo abans quan he pogut. Moltes gràcies, t'estimo i, sisplau, pensa que et necessito tant com em necessitaràs tu abans.
0: Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodriguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodriguez@momentos.fm

0: L'últim cop que vaig parlar amb tu va ser una tarda a la clínica i tu estaves bé, potser massa bé pel que havia de passar en poc temps. Recordo que fins i tot vam riure quan vaig intentar posar-te més còmoda i vaig caure completament estirada al teu costat.
1: Momentos.
0: Em vaig aixecar i vaig veure que reies molt, d'aquella manera que tu sempre reies quan alguna cosa et feia molta gràcia. Una rialla sorda que et feia bellugar les espatlles. Puc dir que aquella tarda, l'última que vam estar juntes de debò va ser la iaia de sempre. Aquella nit vaig tornar a casa sentint-me bé, sense imaginar-me que mai més tornaríem a parlar. Les últimes vegades que et vaig veure, tu ja no reies, ni em parlaves, ni em senties, ni em veies.
2: Momentos.
0: Només estaves allà, respirant. Però jo m'hi sentia igual de bé al teu costat, amb una mica més de por, però igual de bé. De tant en tant et donava la mà, llavors tancava els ulls i m'imaginava que només li estava donant la mà a la iaia de cada tarda que s'havia quedat adormida davant de la televisió. Cada cop que t'havia de deixar per tornar a casa em feia mal. No em feia por, la veritat. Només em feia mal deixar de donar-te la mà. Jo no sé què sent la gent quan està a punt de morir-se, però em feia molt mal pensar que tu poguessis tenir por o sentir-te sola. Potser és una bogeria, però no suportava la idea de que tu poguessis tenir por. I va ser per aquest motiu que l'últim cop que et vaig fer companyia, a l'hora de marxar, et vaig posar la pulsera que jo duia posada. Pensaré en tu cada cop que vegi un arc de Sant Martí i sentiré la teva tendresa i serà com si m'estessis saludant. Així ho sentiré i així et tindré sempre. T'estimo molt, iaia. I no et preocupis, que jo estaré bé, perquè porto a dins meu tot l'amor que m'has donat.
3: Momentos, un programa de confidencias a viva veu.
4: Buenas noches, yo soy una abuela.
5: Hola, ¿qué tal, abuelita?
4: Que me he emocionado mucho con esa señora.
5: Con Brice, ¿eh?
4: Mucho. Me he emocionado. Le mando un abrazo muy fuerte y que piense siempre en su abuelita como yo creía que pensaba de mí.
2: Momentos.
4: Que piense siempre que su abuelita velara por ella. Adiós.

0: La idea, ahorra todo lo que puedas, que eso te da para tus gastos, tus padres estarán orgullosos y tú más de ti mismo, que debes estarlo además. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo.
2: Gracias, Pedro.
0: Ahí está, tío, ¿eh? Ahí está el tío.
2: Desde los 11.
0: ¿Qué te parece?
2: Todo el verano.
0: Sí, señor.
2: Ale.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
3: Los protagonistas del Mundial están en Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
5: Cristiano, COPE en directo para el partidazo. Ha sido tu último Mundial, un Last Dance.
6: Bueno, normal, ¿viste? Por salir así del Mundial.
3: Vive el mayor espectáculo futbolístico del mundo en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade.
7: Qué manera de ganar un partido, ¿no? Cuando nadie lo cree, no sé si ahí dentro.
8: Sí, yo creo que uno de los mejores partidos de la selección argentina.
3: Y cada noche, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
9: Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 4,4%, abonando un dividendo complementario total de 0,427 euros brutos por acción. Elija recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos o solicitando el dividendo complementario. Parte de este dividendo complementario total se abonará como dividendo de ajuste en efectivo de 0,002 euros brutos por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
10: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
11: ¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
12: ¡Empezamos!
11: Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
13: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et parlo des de Catalunya i, com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Mira, avui posem la mirada directament en el futur del nostre teixit social i professional, els joves. En un món que canvia a una velocitat de vertigen, marcat per la globalització, la digitalització i una transformació constant del mercat de treball, les noves generacions sovint es troben davant d'una tanca que sembla impossible de saltar. Com respondre a l'abandonament escolar? Com reduir les barreres en l'accés a la feina i oferir referents reals en qui emmirallar-se? D'això en sap molt i fa més de 14 anys que s'hi dedica en cos i ànima la Fundació Princesa de Girona, nascuda l'any 2009 en plena crisi financera de la mà de la societat civil gironina i impulsada per més de 90 patrons de primer nivell. Aquesta entitat privada s'ha convertit en un autèntic motor de canvi. La seva missió és clara i contundent: oferir solucions reals, potenciar les competències dels joves per sobre dels simples coneixements teòrics i transformar el model educatiu i, sobretot, acompanyar i premiar el talent de qualsevol jove, visqui en una gran ciutat o en l'entorn rural. Així que avui volem conèixer a fons com s'articula aquest suport diari en formació i inserció laboral i com es dissenyen les eines per fer front a uns desafiaments que no s'aturen. Per fer-ho, volem viatjar directament fins a l'essència d'aquest projecte de transformació i connectar amb el present i el futur de la Fundació. Per això, per començar a perfilar el camí, connectem primer amb el company Pol Matavacas, que està amb el director general de la Fundació Princesa de Girona. Pol, què tal? Bon dia.
14: Doncs bon dia, parlem amb Salvador Tasquer, director general de la Fundació Princesa de Girona. Aquest dimarts es lliuren els premis de la Fundació Princesa de Girona. Què representen aquests guardons?
15: Bon dia a tothom. Aquests guardons és el reconeixement al talent jove. Som la Fundació del Talent Jove, creiem que tot jove té un talent a descobrir, i amb aquests 6 premis, aquestes 6 històries, més enllà, no?, de posar en valor aquests 6 premiats, volem que les seves històries inspirin i arribem a molts joves en l'àmbit científic, social, d'emprenedoria, i són històries espectaculars que tothom gaudirà amb elles.
14: Què tenen en comú els premiats d'aquesta edició?
15: Jo sempre dic que hi ha una fórmula del talent que quan escoltes aquestes històries es reprodueix, que és aquesta idea que tot premiat té una xispa interior, una ignició que ha provocat, no?, que es dediquin al món del cinema, que es dediquin al món de l'emprenedoria o de l'acció social, que amb aquest propòsit interior que té moltíssima força acompanya moltes hores de treball, de sacrifici. Jo sempre dic que aquestes famoses 10.000 hores, no?, més de 8 o 10 anys de treball, que provoquen al final que tu puguis assolir un èxit. I sempre la tercera part d'aquesta fórmula és tindre un referent, tindre algú que t'ha acompanyat, el teu mentor, el teu coach, el teu mestre, i per això és important posar en valor aquestes històries, perquè serveixin també d'espurna, d'inspiració per molts joves per seguir aquestes trajectòries.
14: Quan busquen candidats, què pesa més, el talent, l'impacte social o la capacitat de lideratge?
15: Jo diria tot. Entès sempre que el talent no és algo que s'hereda, no és algo genètic, sinó és algo que ells han treballat segurament durant 10 o 15 anys. Busquem també que aquest talent tingui una repercussió col·lectiva, i per això aquest any parlem de moviment compartit, perquè creiem molt amb aquesta idea de que el talent és important que estigui ben orientat, perquè el talent també pot servir, desgraciadament, per fer coses dolentes, i nosaltres el que volem és que a través d'aquest talent es creï un impacte social positiu en l'àmbit de la ciència, en l'àmbit del cinema o qualsevol àmbit. I busquem aquest lideratge i aquestes competències perquè la seva història pugui arribar a molts joves. És molt singular de la Fundació Princesa de Girona que al rebre el Premi Princesa de Girona és a l'inici d'una trajectòria, i de fet amb nosaltres estan participant encara premiats, no?, que van rebre el seu premi fa 17 anys i participant de totes les activitats de la Fundació, i aquest lideratge és molt important per arribar a la gent jove.
14: Precisament d'això li volia parlar. Què passa amb els premiats un cop reben el guardó i quin acompanyament els ofereix la Fundació?
15: Bueno, el primer, el premi és un impuls per ells, és un impuls pel seu projecte, té una dotació econòmica i sobretot, no?, a diferència d'altres premis, són joves segurament molt anònims per la resta de jovent, i el que serveix al premi és per posar-los en valor. I a partir d'aquí iniciem, jo diria, bueno, una trajectòria quasi com una família, on ells participen de moltíssimes activitats de la Fundació. Fem xerrades dirigides a gent jove, fem el tour del talent, fem programes de mentoria on ells participen d'aquestes activitats, i sempre intentem recolzar els seus projectes.
14: La intel·ligència artificial està canviant el mercat laboral. Quin missatge trasllada nous joves davant d'aquesta transformació?
15: Jo primer, el primer que dic sempre és que la intel·ligència artificial és una gran oportunitat, perquè ens dona temps de valor, ens permet que tasques que abans trigàvem una setmana, un mes o un any a fer-les, les fem en menys temps. I això, la mala interpretació d'això, la gent pensa que això traurà molts llocs de treball, que eliminarà i que serà un gran problema per la gent jove. Jo penso tot el contrari, que al revés, ens donarà més temps per generar molt més impacte. Què passa? Que és molt important entendre que la intel·ligència artificial ha passat a ser, i sobretot les competències que acompanyen la IA, és a dir, pues com innovar a través de la IA, com ser creatiu a través de la IA, és molt transversal, perquè això aplica tant si tu ets una infermera, com si ets un director artístic, com si ets un arquitecte o un enginyer. Has d'entendre que aquesta tecnologia ha vingut per quedar-se, i per tant tens un gran repte d'assimilar aquesta tecnologia per tu poder crear més valor.
14: La Fundació va néixer a Girona, però avui treballa arreu d'Espanya. Com ha evolucionat aquest projecte des dels seus inicis?
15: Bueno, la Fundació neix a Girona, evidentment, no? Sota aquest títol de príncep, ara princesa de Girona, però sempre ha sigut una fundació que ha pensat, no?, en intentar connectar amb tots els joves, joves de Catalunya, joves de la resta d'Espanya i joves de Latinoamèrica. Per això el Premi Internacional també està dedicat a dos joves de LATAM, a aquesta edició de Mèxic i d'Argentina. Nosaltres tenim aquesta visió, naixem a Girona, però volem ser a Catalunya una fundació amb molta presència a tot el territori. I per això hem estat a Lleida, per això estem a l'àrea metropolitana, per això té sentit que els premis es puguin lliurar aquí a Barcelona, al Teatre del Liceu, mentre també mantenim una acció de programes a Girona, però també, com amb un projecte com el Tour del Talent, nosaltres recorrem tot el territori on participen més de 50.000 joves, als programes de la Fundació participen joves de tot el territori. Jo crec que és algo maco que la Fundació actuï com un connector, com una plataforma on no importa el teu codi postal, on no importa, no, el teu pensament polític, religiós, sinó és un espai precisament per connectar els joves de diferents àmbits i crear valor conjuntament.
14: Quins programes té més implantació a Catalunya ara mateix?
15: Bueno, a Catalunya tenim moltíssima activitat. A Girona mateix tenim diferents programes. Tenim un programa enfocat al talent jove gironí. Tenim molta activitat al territori a través de diferents campus, com és a Sant Martí Vell, a Lloret, a S'Agaró, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit d'emprenedoria social, en l'àmbit artístic. També des de fa pocs mesos hem iniciat un programa de recolzament als joves de Vila-roja, de Font de la Pólvora, on creiem que, no, que totes les activitats que fa la Fundació en quant a acompanyament i mentoria tenen tot el sentit. I després en l'àmbit català, doncs, els joves participen de tots els programes de la Fundació. El Tour del Talent s'inicia cada any a Catalunya. Vam estar a Hospitalet fa un any, l'any passat vam estar a Sant Boi, Gavà, Viladecans, Castelldefels, i el nostre ADN precisament és aquest, connectar amb el jove català, amb la Fundació al màxim, perquè creiem que tenim molt a oferir. Ara hem iniciat també un programa de beques, un programa de credencials amb les universitats de la resta d'Espanya, però també de Catalunya, perquè es puguin beneficiar d'aquests itineraris que la Fundació ofereix.
14: La polarització política està arribant també als joves ara mateix. Com es fomenta el diàleg des d'una fundació com la vostra?
15: Pues apostant per competències com el pensament crític, sent un espai obert, sent un espai on evidentment nosaltres acceptem i busquem, no, joves amb diferents criteris, generar aquests espais de cohesió, cohesió social, cohesió territorial, no? I evidentment a vegades aquesta polarització es produeix perquè els joves no tenen aquest espai, no tenen algú que els escolti, no tenen algú que connecti fàcilment amb ells. Intentem per això que el diàleg, el to de la Fundació sigui molt directe amb els joves i que sigui una lectura de futur positiva. Si un jove veu futur amb la societat i veu que ens movem en una bona direcció, segurament som capaços d'evitar aquesta polarització que a tots ens preocupa.
14: Les empreses reclamen talent, però sovint els joves marxen a l'estranger. Estem fent prou per retenir aquest talent jove?
15: Bueno, el talent és intel·ligent i si no hi ha oportunitats aquí, les busquen fora. Espanya és un país amb una paradoxa molt gran, no? Perquè encara tenim un nivell d'atur molt gran, no? Del 20% i escaig, inclús en algunes comunitats per sobre del 30% o 40%, i parles amb moltes empreses que no són capaços de trobar aquests perfils, no? El qual vol dir que hi ha una bretxa entre el que realment necessita la societat i necessiten les empreses i com això arriba al nostre sistema educatiu, perquè jo crec que aquí és on comença tot, una bona orientació als joves, formació en temes de competència, aproximar els joves on estan les oportunitats abans de que tinguin que decidir, no, què estudiar i què fer amb la seva vida. Jo crec que aquí, com a sistema educatiu, tenim una gran, grandíssima oportunitat per evitar aquestes incongruències, no? Que els joves marxin, que tinguem atur juvenil, quan moltes empreses estan mancades de talent jove.
14: Què els demanen avui les empreses quan col·laboren amb la Fundació?
15: Bueno, primer, les que col·laboren creuen moltíssim amb el projecte de Talent Jove. El patronat de la Fundació som quasi 115 empreses que creuen en el projecte, això ha crescut moltíssim, i el denominador comú és precisament aquesta aposta pel talent jove. No ens demanen res a canvi, aporten moltíssim, més que demanar, aporten recursos, sense elles no podríem fer tota l'acció que fem en l'àmbit del talent jove, acció social, i el que busquem és espais de col·laboració amb les empreses per multiplicar el valor de la fundació. Crec que som una fundació molt única en aquest sentit. Som una fundació privada amb més de 100 empreses líders d'Espanya, de Catalunya, que comparteixen aquesta idea de que val la pena dedicar temps i recursos per a la gent jove d'aquest país, i amb la singularitat que ens dona molt valor, no?, de l'impuls de la Casa Real, dels Reis i de la Princesa i de la Infanta.
14: Quin és el principal repte de la fundació pels propers anys?
15: Bueno, just ara hem marcat el nostre pla estratègic. Nosaltres el que volem és connectar amb el màxim número de joves. Creiem que tenim molt a oferir als joves. Els joves que participen de la Fundació es senten molt beneficiats, ja sigui un jove premiat, no?, com veurem demà, com un jove més anònim que participa d'un programa de mentoria o d'acció, o un jove que ha participat a unes xerrades del Tour del Talent. Per tant, la nostra màxima obsessió és, a través d'un nom que... i un nom com és Princesa Girona, arribar al màxim número de joves, no?, a través d'un discurs actual, apel·lant a les seves preocupacions i, sobretot, oferint eines. Eines amb aquesta idea de que si ets jove, tens talent, connecta amb la fundació que t'ajudarà a tu, amb noms i cognoms, a que el teu talent arribi a bon lloc.
14: Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona, moltes gràcies per atendre'ns.
15: Gràcies a vosaltres, i un plaer sempre parlar de talent jove, que és un dels grans reptes del nostre país.
13: Doncs gràcies, Pol, també per atensar-nos aquesta entrevista. I ara t'he de parlar de INSCOR, centro líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca en Catalunya. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesites. Llámanos al teléfono 93 425 1962. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
4: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
2: COPE Catalunya i Andorra.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
17: ¡Claro que sí!
16: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
18: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
16: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
19: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
16: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
20: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
21: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
22: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
23: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
24: La radio es la verdad que nos hace libres, y la nueva radio es COPE.
23: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
24: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
23: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
24: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
25: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
26: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
27: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
4: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
14: Vamos.
0: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
0: Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
0: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
2: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90+% de personas que nos llaman.
5: De hecho, esto es cierto, 90+% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad. Bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
0: Tú eres demás, abogada, ¿no? Spain.
5: Eso
0: tú
5: es.
0: Tú eres abogada Spain.
5: Pues
0: en si abogada... la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
5: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
2: Hace años,
5: además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
2: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1,000,000 euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1,000,000 euros no se pierden.
0: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
2: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
0: Sí.
2: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
0: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
2: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
0: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
5: A vosotros.
2: Gracias.
6: Herrera a COPE.
1: COPE, Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
13: I seguint el fil d'aquest camí del talent que ens obre la Fundació Princesa de Girona, ens deia ara mateix el seu director, Salvador Tasqué, que un dels grans objectius de l'entitat és precisament detectar i posar en valor aquells joves brillants que estan cridats a canviar el món, convertir-los en els referents que tant necessiten les noves generacions. I és que de vegades ens calen miralls on reflectir-nos per adonar-nos que amb esforç, formació i empenta, les idees més transformadores es poden convertir en una realitat tangible. La Fundació no només acompanya i dona eines, sinó que també posa nom i cognoms a l'excel·lència a través dels seus reconeguts guardons, creant una comunitat de talent capaç de dialogar de tu a tu amb el teixit empresarial i social. Avui tenim la sort de compartir micròfon amb un d'aquests joves excepcionals que ha vist com la seva trajectòria i el seu compromís social rebien aquest gran impuls en forma de premi. Volem conèixer la seva història, saber com va néixer el seu projecte i, sobretot, com es veu el futur quan es compta amb un altaveu d'aquest calibre. I amb ell està la nostra companya, la Sílvia Fernández. Sílvia, què tal? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui ens acompanya el Hatim Azari, el Premi Princesa de Girona Social 2026 i president i fundador de l'Associació de Joves Units del Poble Sec. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt bon dia, Sílvia, i gràcies a tu per convidar-me.
7: Primer de tot, et vull preguntar per la has tret actualitat, no?, d'haver rebut aquest premi. Com et sents?
3: Molt content, molt agraït i sobretot amb moltes ganes de continuar treballant, fent tasca comunitària i millorant el món.
7: Tu ets molt jove, als teus 28 anys has aconseguit una fita com aquesta, però volies que et presentessis, no?, pels nostres oients, que puguin saber tota aquesta tasca que has fet al llarg d'aquests anys.
3: Doncs jo em definiria com, bueno, a més de ser un noi jove, un noi que va néixer al Marroc, que va venir aquí quan tenia 2 anys i que està estudiant treball social a la Universitat de Barcelona, treballa al Servei d'Intervenció Sociocomunitària a Ciutat Vella i que l'apassiona millorar el seu barri, fer-ho un lloc més amable, més agradable, i sobretot un barri on la gent se senti part del territori i es vulgui implicar.
7: Tu t'estimes molt el teu barri, el Poble Sec, i et volia preguntar si recordes com va ser la teva arribada al final. Fa molts anys, però tens algun record d'aquell moment i també de l'adaptació aquí a la ciutat de Barcelona?
3: Jo vaig arribar aquí amb 2 anys. Els records que tinc d'aquesta etapa són molt poquets, però sí que tinc un record de la meva infància molt, molt profund, molt bonic, i va ser la meva etapa a la primària, a l'escola mossèn Jacint Verdaguer, on vaig tenir la gran fortuna de trobar-me amb 2 professores, la Rosa i la Conxita, que van saber acompanyar-me en una situació on la meva realitat socioeconòmica, familiar, era molt delicada. Era un procés on els meus pares es divorciaven, ens estaven desnonant, estàvem buscant un altre domicili, i aquestes professores van entendre tot aquest context, i no només això, sinó que em van fer creure durant tot el meu procés acadèmic de que jo era molt intel·ligent, molt capaç, i sobretot això s'ho traslladaven a la meva mare. Llavors, per mi l'escola era una segona llar i era un lloc on volia anar.
7: I com és d'important aquesta integració? Però et volia preguntar també per l'altra cara, no?, si t'has trobat algun tipus de dificultat pel fet d'haver vingut del Marroc, alguna situació de racisme.
3: Potser algunes actituds, m'atreveria a dir, ara després de molts anys i d'entendre algunes dinàmiques a l'institut on vaig a estudiar, sí que vaig trobar algunes actituds on es diferenciava l'alumnat. La realitat és que hi havia alumnes de totes les realitats, no només d'origen, sinó de realitats socioeconòmiques. A vegades la discriminació no és només per temes racials, sinó la pobresa té també un condicionant i unes necessitats i unes carències afectives, de motivació en l'alumnat, que aquí no es va saber acompanyar del tot des de l'institut. I en el meu cas particular, jo he tingut l'experiència desafortunada de trobar-me molts companys i companyes que van estudiar amb mi a la primària, que van estudiar a l'institut, que jo coneixia les seves realitats familiars. Jo sabia que estaven en una situació de vulnerabilitat, jo sabia que estaven atesos per serveis socials, per molts professionals, i tot i així acaben on tots aquests serveis i recursos destinats estaven intentant evitar que arribés aquella persona. I trobar-te que tantes persones joves acaben en cercles de vulnerabilitat, de conflictes, de delictes, i aquestes persones s'asseien al teu costat de classe i eren persones intel·ligents, amb talent, compromeses, necessitaven oportunitats, acompanyament, orientació i sobretot poder accedir a un oci alternatiu. Necessitaven pertinença, necessitaven persones que els motivessin, paraules agradables, i tot i així acaben on tots aquests recursos personals, econòmics, que s'han destinat, volien evitar-ho, no? I en aquest procés d'indignació, perquè tu trobes, tu veus el carrer i dius, no pot ser, aquest era un crac i jugava molt bé al futbol, i a més les matemàtiques se li donaven superbé, aquesta companya no, és impossible, amb la maca que era, que li encantava no sé quan, i han acabat en aquest punt tan crític, crític absolut. Això és una cosa que és una càrrega que jo entenc que l'administració pública és molt responsable, però jo des de les meves capacitats i limitacions i coneixement, evidentment, intento evitar que això es torni a reproduir. Ara la lluita i la inversió de temps i dedicació per millorar el barri no és una cosa per gaudir-ho potser una mateixa persona, sinó és per totes les generacions de joves que venen al darrere. Perquè si no aconseguim oferir aquestes alternatives, el que farem serà reproduir aquest cercle de vulnerabilitat, de desigualtat, de pobresa, que és molt complicat sortir. Llavors, per mi, això és un motor de si no ho fem des de l'associació, és que no ho faran. Per què no ho han fet en els últims 20-30 anys? Llavors, és una responsabilitat i una càrrega que a mi em manté amb un propòsit vital i picant pedra, insistint, organitzant-me, establint aliances a nivell local, a nivell municipal, i en aquest procés jo agraeixo molt, ho agraeixo molt. És temps, però és un temps que estic segur que no podria haver invertit millor en res més.
7: quan mires enrere aquests 7 anys, quin moment et ve al cap que diguis, ostres, és que aquesta petita victòria em va marcar moltíssim, o aquesta reunió?
3: Nosaltres aterrem en un barri on l'imaginari col·lectiu és les persones joves no participen, les persones joves no s'impliquen i a les persones joves no els importa el barri. Nosaltres ens ho trobem en diferents espais i diem, ostres, doncs la tasca principal és canviar aquest imaginari, perquè és un imaginari a nivell de barri i és un imaginari que té l'administració pública i que tenen les autoritats polítiques. En un primer moment, quan comencem, doncs un exemple, estem aquí al Jardí de les Tres Xemeneies, quan comencem el 2023 a reclamar que aquest espai ha de ser útil, ha de ser pràctic pel veïnat, calen instal·lacions esportives, una pista de bàsquet, que en tot el barri no hi havia cap, una zona de calistenya, que d'aquella s'havia construït la primera, el 2022, també Iniciativa de Joves Units del Poble Sec, comencem a veure aquest discurs de és impossible perquè hi ha un pàrquing a sota, perquè a nivell tècnic, perquè a nivell de pressupost. Perfecte, nosaltres continuem amb la nostra campanya, manifestos conjunts amb l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Sec, i aconseguim que l'Ajuntament obri un procés participatiu sobre què hauria d'haver-hi en aquest espai. Aconseguir aquest pas ja és una demostració de que allò que deien a l'inici de que era impossible no era tan impossible. I no només això, sinó que després d'un any aconseguim que l'Ajuntament destini 380.000 euros a crear la primera pista de bàsquet de la història del Poble Sec. Història és 150 anys d'història d'un barri i aquesta és la primera pista de bàsquet. Una zona de calistenya d'entrenament, una zona ping-pong, una font d'aigua, una zona oberta, diàfana, i ara quan passes per aquest espai és un espai on hi ha famílies, on hi ha infants, on hi ha persones de totes les edats, de totes les realitats, compartint un esport.
7: Doncs veig que no pareu i no sé si ja t'haurà donat temps de preparar-te per la gala a la que hauràs d'assistir, perquè està clar que mereixies aquest premi.
3: Ara mateix m'estan reclamant un discurs que hem de fer. Tenim res, la intervenció que farem serà molt breu, serà d'un minut i mig. Bueno, i encara tinc pendent fer-ho, així que preparat de moment encara no. Si estic nerviós, no, la veritat és que no tinc ganes d'assistir i de poder gaudir-ho. M'han parlat fantàsticament, he vist alguns vídeos d'anys enrere, pues, qualsevol que guanyi ho tenia clar, que és que qualsevol que guanyi s'ho mereix, no? Llavors quan van començar a dir, i la persona guanyadora per la seva experiència tal a nivell de barri, diu, pues això sembla més el meu perfil, i van dir el meu nom i res, vaig sortir, vaig agrair el reconeixement i res, i va començar com una nova etapa de la meva vida que em responsabilitza i em compromet molt més. O sigui, aquest reconeixement no és com el final d'una trajectòria, al contrari, és com l'inici i d'una nova etapa, i aquesta nova etapa i aquest reconeixement que té una dotació econòmica, jo em vaig comprometre, i és el que estic fent, a reinvertir-lo en la creació d'una aplicació, d'una plataforma que connecti entitats i ciutadans, que és un dels reptes que tenim actualment a la societat, doncs aquí a Barcelona i en el conjunt, no? I res, ja està operativa, aprofito aquí per la calca publicitària. La plataforma es diu La Como, o la podeu trobar amb lacomo.org, i comença una nova etapa, sí, de molta més responsabilitat, i amb aquests diners i reconeixement econòmic també, més enllà del reconeixement a tots els mitjans de comunicació, doncs ho reinvertim per crear una eina que considero que serà de molta utilitat i que pot també transformar moltes dinàmiques.
7: Doncs, Hatima Azari, moltes gràcies per explicar-nos la teva història i tots aquests projectes que tens en ment, que esperem que continuïn anant també. Gràcies per atendre'ns a COPE.
3: Moltes gràcies, Sílvia.
13: Gràcies, Sílvia, per acostar-nos a aquesta veu tan interessant, i nosaltres seguim i et faig una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239.
27: Estás escuchando Herrera en COPE.
25: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
8: Intentamos cazar una pieza excepcional. Lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas.
9: Jean-Claude Van Damme.
8: ¿Confías en mí?
9: Blanco humano. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
10: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
11: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
10: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
11: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
10: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
11: Consulta modelos y marcas participantes.
12: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
15: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
12: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
15: Llama al 900-666-777. Verisure.
17: Herrera a COPE.
1: COPE, Cataluña y Andorra.
17: Estàs informat.
13: Seguimos pendientes de la previsión del tiempo y de este calor que no da ni dará mucha tregua. Salir a correr por el Paseo Marítimo de Barcelona, la Diagonal, es una rutina para miles de nosotros, pero ojo, porque las olas de calor combinadas con la alta humedad de Barcelona están disparando los riesgos de nuestro corazón. ¿Debemos colgar las zapatillas hasta septiembre o basta con cambiar de estrategia? Mira, vamos a hablarlo con Rubén Noda, que es especialista en ejercicio físico para la salud y rehabilitador cardíaco en INSCOR. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
18: ¿Qué tal?
13: Oye, vamos directos al grano. Barcelona en verano es un horno. ¿Por qué correr en estas condiciones es un reto tan extremo para nuestro cuerpo?
18: Ya, claro. El problema principal que tiene Barcelona, como bien mencionaste antes, no es solo tanto la temperatura, que también, sino la humedad, al igual que en muchas otras ciudades, ¿no? Al final solemos tener en gran parte del verano, o sobre todo cuando tenemos olas de calor, un 70-80% de humedad, y eso hace que el sudor no se evapore. Al suceder esto, estamos perdiendo el único mecanismo eficaz que tiene el cuerpo para enfriarse, y básicamente el corazón se va a ver obligado a trabajar el doble, por así decirlo, tanto para mandar la sangre a la musculatura, ¿no?, porque la estamos entrenando, como mandarla a la piel para intentar refrescarse. Mm. Por lo tanto, estamos haciendo ese sobreesfuerzo.
13: O sea que el motor va a máximas revoluciones, entiendo. Y si nos empeñamos en mantener nuestros ritmos habituales de carrera en plena ola de calor, ¿a qué nos exponemos entonces?
18: Pues claro, depende un poco de la persona, ¿no? En general, en personas sanas, que tienen menos riesgo, el riesgo va desde sufrir calambres o agotamiento hasta, en casos extremos, un golpe de calor, que ya estamos hablando de una urgencia médica. En estos momentos nos deshidratamos facilísimo. Un corredor puede perder, por ejemplo, entre 1 y 2 litros de agua por hora. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer, por así decirlo, es reducir el ritmo. En estos momentos no es momento para apretar, ¿vale? Se suele reducir el ritmo 5, 10, 15%, incluso más. Y guiarse tanto por las pulsaciones, que en calor van a aumentar más, como el esfuerzo, como el cómo te sientes tú. Hay que escuchar un poquito el cuerpo y aplicarlo a nuestros entrenamientos y reducir un poquito la intensidad.
13: Claro. Alerta especial, supongo, para quienes ya tienen alguna patología previa, ¿verdad?
18: Sí, sí, totalmente. Al final, los metaanálisis médicos más recientes, incluso, bueno, durante la última década, demuestran que las olas de calor aumentan un 15% la mortalidad cardiovascular por un evento cardiovascular. Así que, al fin y al cabo, quien tenga algún problema de corazón o hipertensión, diabetes, obesidad incluso, o gente mayores de 65 años, deben extremar la precaución, porque al final el calor va a bajar la presión arterial, deshidrata, como ya dijimos, y puede descompensar, por así decirlo, una enfermedad ya estable, especialmente si se toman fármacos como diuréticos o betabloqueantes, que son súper comunes en este tipo de pacientes, de personas.
13: Bueno, lo entiendo, pero que no sea una excusa para quedarse en el sofá, ¿verdad? Ya habéis insistido mucho en la importancia del ejercicio. ¿Cómo podemos seguir activos de forma segura?
18: Claro, al final, no. Sí, oye, Rubén ha dicho esto, entonces no voy a entrenar hasta septiembre, ¿no? Al final se trata de adaptar y no de abandonar el ejercicio. No podemos esperar a septiembre, octubre, noviembre, porque al final cada vez tenemos un poquito más de calor, sin hacer ejercicio, porque los efectos de esto pueden ser devastadores para mucha gente y sobre todo para esta gente con patologías que necesita, no se puede permitir el no hacer ejercicio. Al final hay como 3 consejos claves de forma resumida, y es que, por ejemplo, los horarios. Los horarios no podemos estar saliendo a correr a las 4 de la tarde por la Avenida Marítima o por Collserola cuando lo abran, ¿no? Hay que salir a primera hora, antes de las 8 de la mañana, o a última hora después de que se ponga el sol. O incluso, en la medida de lo posible, ir por senderos o por caminos con sombra, con árboles. Reducir la intensidad y el volumen de entrenamiento, como ya mencioné. Si tu idea era hacer 90 minutos, pues quizás conviene recortar y hacer 40, 50 y reducir un poquito la carga que va a tener tu corazón, el esfuerzo que va a hacer. Y luego, como ya dije, escuchar a tu cuerpo. Si aparecen mareos, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, oye, para de inmediato porque es una alerta de tu cuerpo y no es tanto que hoy no andas fino, no cansancio.
16: Oye, ¿y si el día es asfixiante a la hora que sea? Porque tenemos noches con temperatura muy alta y después el día aún remata más.
18: Sí, tenemos noches a veces que no bajan de los 30 grados y pueden ser peligrosas. Al final hay que tirar de plan B, cambiar el asfalto por la piscina, hacer bici estática con un ventilador en un gimnasio, o cualquier otra instalación climatizada durante esos días, al menos. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que por esto no vamos a perder la forma, simplemente vamos a adaptar, mantener nuestra forma y vamos a evitar cualquier susto al correr debajo del sol a las 4 de la tarde.
16: Pues que el calor no sea la excusa para quedarnos tirados en el sofá, pero después hay que escoger bien dónde se hace ejercicio para que no sea peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Hemos hablado con Rubén Noda, que es especialista en ejercicio físico para la salud y rehabilitador cardíaco en Inscor. Rubén, gracias por los consejos.
18: Nada, un placer.
16: I nosaltres que ens acostarem ja a la una de la tarda. Després de... venim amb el migdia a COPE a Catalunya i a Andorra i amb temes força interessants, eh? Per exemple, ahir parlàvem de fer anar paraigües com a parasols, que cada cop ho veiem més, normal, amb les temperatures que fa i la radiació solar, i parlàvem una mica doncs, de què ha de tenir aquest paraigua. Avui parlarem amb una experta dermatòloga que ens explicarà ja què hem de mirar que tingui aquests paraigües, però a més ens dirà, o ens recordarà, que ens hem de protegir igualment, perquè la radiació ens arriba del sol, però també rebotada d'altres llocs. També què fer si ens cremem. Per tant, doncs, vaja, ens dirà tot el que no ens agrada escoltar, vaja. I també et parlaré, doncs, de l'habitatge. Ja saps, un dels grans problemes. I ho farem amb... des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, amb temes i idees molt clares sobre la taula. T'ho recomano, eh? En fi, va, que és la una de la tarda, de seguida migdia COPE a Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE. Hoy es 14 de julio y tenemos una noticia de última hora. Porque ya sabes que ni un solo día sin su afán, el hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado por prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación. ¿Esto qué es? Pues mira, el delito de prevaricación administrativa consiste en que una autoridad, un funcionario público, dicta una resolución arbitraria, ¿verdad? A sabiendas de que es injusta. ¿Qué avala la sentencia que acabamos de conocer? Bueno, la resolución acredita la existencia de un plan para beneficiar al hermano del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y se trata además de la tercera sentencia condenatoria en lo que llevamos de año de una persona cercana al presidente del gobierno. Primero fue el exfiscal general del Estado, Álvaro Ortiz. Después el segundo secretario de organización del Partido Socialista y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y ahora el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Castejón. En un minuto te vamos a dar todos los detalles, pero quédate con el titular. Condenado por prevaricación, el hermano del presidente del gobierno a 9 años de inhabilitación, tanto para cargo público como para empleo público. Y condenado también Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exnúmero 1 del Partido Socialista en Extremadura, a 18 años de inhabilitación para cargo o puesto público. Mientras tanto, ¿dónde está el presidente del gobierno? Te preguntarás, pues mira, en París. ¿Y qué se le ha perdido en París? Pues desde anoche se reúnen los países amigos de Ucrania para la reconstrucción. De hecho, esta mañana estaba junto al presidente Macron en el desfile por el 14 de julio, porque hoy, que se juega el España-Francia, es también el Día Nacional de Francia. Veremos qué es lo que sucede esta noche en el partido. Están pasando más cosas, por ejemplo, indignación generalizada y popular ante las declaraciones de la exdirectora general de la Agencia Tributaria ayer en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Zapatero.
3: Que no salte, no me lo puedo creer.
4: Yo me pasa lo mismo que a usted, no me lo puedo creer. Si ha ocurrido, pues es un lamentable error.
0: Es Soledad Fernández, cesada, dimitida o lo que sea, porque no se han dado explicaciones hace 6 días. Fíjate qué cosas pasan. Julito Martínez, presente en 38 empresas o sociedades, un alquiler de 60.000 euros al mes en el barrio Salamanca de Madrid, 3 años sin hacer la declaración del IRPF y en Hacienda no se enteran. Claro, le hemos preguntado a Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, si esto es muy normal.
5: Lo que ha ocurrido no es normal. Cuando un contribuyente que está obligado a presentar la declaración de la renta no la presenta, esto lo detecta la agencia tributaria y evidentemente lo primero que se hace es un requerimiento para que presente esta declaración de renta. Evidentemente, bueno, pues esto no es un caso normal y es un tanto inexplicable.
0: De todo ello hablamos ahora, pero te recuerdo 9 años de inhabilitación a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del gobierno, por prevaricación en su enchufe en la Diputación de Badajoz. Titulares.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Lorena Fernández, buenas tardes. Tenemos más de las cloacas del PSOE.
6: La UCO confirma al juez Pedraz que el partido pagó más de 43.000 euros a Leire Díez a través del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y del exabogado de Coldo García, Ismael Oliver. Precisamente el magistrado ha citado a este letrado y al actual gerente del PSOE el próximo 9 de septiembre.
0: Condenas por delitos sexuales.
6: Crecieron en 2025 un 1% en adultos, un 6% en menores de edad. Los delitos más frecuentes entre la población adulta son los relacionados con la seguridad vial, las lesiones y los hurtos.
0: AP7.
6: La autopista del Mediterráneo podría volver a ser de pago tras 5 años libre de peajes. Salvador Illa asegura que es necesario para frenar la saturación y la alta siniestralidad en la vía en el tramo catalán.
0: Y con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. España-Francia por un puesto en la final del Mundial.
7: El partido es en Dallas a las 9 de la noche con el recuerdo de las semifinales de la Eurocopa en la que ganó España y con el cartel de favorita bailando entre las dos selecciones. Vamos primero con las noticias de España. Miguel Ángel Díaz.
8: En juego la opción de que España juegue el domingo la segunda final de un Mundial de su historia. Los 26 a disposición de la Fuente. La duda en el 11 es quién cerrará el centro del campus, si Fabián, Pedri o Mikel Merino. Va a pitar el salvadoreño Iván Barton. Más de 7.000 aficionados españoles en las gradas del estadio de Dallas. Vamos a vestir de blanco con pantalón rojo. La federación ha invitado a todos los campeones del mundo en 2010 a presenciar el partido. No todos acudirán a verlo.
7: Y ahora noticias de la Francia de Kylian Mbappé. José Manuel Oliva.
9: Hotel de concentración de Francia aquí en el centro de Dallas. Algunos curiosos alrededor de él. Amanece aquí en la ciudad que va a albergar la semifinal de esta noche. En Francia solo hay una duda en lo deportivo. Si Tchouaméni va a ser titular o no en el partido de esta noche. El centrocampista del Real Madrid se ha recuperado de unos problemas en los aductores. Se perdió el partido de octavos y de cuartos de Francia y llega muy justo a este partido. En principio sí sería de la partida en el 11 francés.
7: Desde las 7, Pilar, lo cuenta todo el tiempo de juego.
0: Gracias, Corro.
10: Da igual donde estés,
11: da igual cómo lo vivas.
12: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
13: en la misma jugada,
14: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
15: cuando todo eso llega,
14: entonces sí, entonces somos uno.
16: Somos uno.
17: Somos un
18: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Sigues en Mediodía Cope.
19: Migdia.
20: COPE Catalunya i Andorra.
19: Estàs informat.
7: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et parlo ja des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Anem a posar el focus en qüestions ben pràctiques i del nostre dia a dia. D'una banda, entrarem de ple en la salut i l'autoprotecció, ara que estem ja a la calor més intensa de l'estiu. Parlarem amb una dermatòloga per conèixer de prop els millors consells per protegir la nostra pell del sol, desmitificar algunes creences sobre les cremes solars i saber com gaudir de l'aire lliure sense riscos. D'altra banda, en clau de tecnologia de proximitat, us presentaré una nova aplicació mòbil d'àmbit municipal dissenyada per facilitar la vida als ciutadans i agilitzar la comunicació amb l'Ajuntament. Però abans d'entrar en l'àmbit local i en la cura de la salut, hem de posar el focus sobre un dels grans maldecaps dels ciutadans i de l'economia del país, la burocràcia i l'accés a l'habitatge. El govern de la Generalitat ha presentat un projecte de simplificació administrativa que busca reduir els terminis per obtenir llicències d'obres dels 12 mesos actuals a només un o dos. Aquesta mesura pretén facilitar la construcció de 50.000 habitatges utilitzant entitats col·laboradores privades i el silenci administratiu positiu. Tot plegat arriba en un context de preus de lloguer elevats, amb una mitjana de 1.137 euros a Barcelona, tot i que s'observa una certa estabilització a les zones amb topalls de preu, acompanyada d'un fort increment dels lloguers de temporada. Per valorar aquest escenari, mira, anem a parlar amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'Òscar Gorgues. Òscar, què tal? Bon dia.
21: Hola, bon dia.
7: Escolta, el govern proposa retallar els terminis de les llicències d'obra de 12 mesos a un o dos mitjançant la col·laboració d'entitats privades autoritzades. Com valores aquesta aposta per la simplificació dels tràmits urbanístics?
21: Aquesta era una reclamació llarga, de feia molt de temps del sector i llargament esperada, perquè no només en els àmbits urbanístics, sinó en l'àmbit de la promoció, els terminis que havien d'esperar els professionals, els promotors, eren massa llargues i dificultaven molt l'inici i el desenvolupament de les promocions. A més, que suposaven un cost important perquè suposava immobilització de recursos durant molt de temps i, a més, la inseguretat jurídica de no saber en quin moment podies començar les obres perquè no tenies els permisos.
7: Clar.
21: Que l'administració hagi assumit aquest compromís és important i necessari, a més a més.
7: De totes maneres, Òscar, ens deies que això és una reivindicació llargament, o sigui, llarga des de fa molt temps, que ara de cop baixin de 12 a 2, ens pot fer sospitar que realment sempre havia estat possible, no?, poder-ho fer?
21: Sí, sí, evidentment, i aquesta era una reclamació del sector. El que passa és que la burocràcia s'ha anat complicant i no s'han posat mesures polítiques fins ara, i això ha dificultat la solució. Però, clar, com és una demanda claríssima del sector i, a més, repercuteix directament en la solució del problema de la manca d'habitatge, doncs crec que el govern ha vist que la necessitat de fer-ho de forma immediata i posar solució.
11: Clar, quan volen, que sí que saben trobar solucions, però aquest nou sistema es basa en la corresponsabilitat dels promotors privats i el silenci administratiu positiu. Creus que el sector està preparat per assumir aquesta funció i els requisits d'assegurança que es demanen?
21: Probablement trigarem un temps, uns mesos, a poder-nos adaptar, però sí, des del col·legi, els col·legis professionals, especialment els arquitectes i arquitectes tècnics i enginyers, jo crec que poden arbitrar en col·laboració amb l'administració solucions que siguin perfectament factibles, perquè ells poden d'alguna manera garantir que els projectes compleixen la normativa i d'acord amb els perits asseguradors, perquè s'haurà de demanar assegurances de responsabilitat civil, doncs crear un conjunt dinàmic que permeti doncs que tant la col·laboració dels promotors, dels tècnics i de les companyies asseguradores puguin crear aquest producte, aquests projectes validats que puguin ser acceptats per l'administració sense cap tipus de problema.
11: Un dels objectius, com dèiem, d'aquesta reforma és agilitzar la construcció de, ho han xifrat així, 50.000 habitatges. Consideres que la reducció de la burocràcia és el factor clau per resoldre la falta d'oferta que pateix Catalunya o hi ha altres factors?
21: És un dels factors claus. L'altre és també resoldre la inseguretat jurídica. Per exemple, en l'àmbit de l'urbanització de sòl, que és el que més es necessita perquè no tenim sòl i és la matèria prima que necessitem per construir, també és necessari que la normativa sigui fàcil de complir, a part que els tràmits no siguin tan llargs, però que tinguem una normativa que permeti que els promotors privats puguin entrar en el segment de la urbanització de nou sòl. En aquests moments, els promotors privats de sòl són els grans ausents del mercat i això dificulta molt posar a disposició dels constructors nou sòl que permeti l'edificació de més habitatges. El principal problema que tenim ara és de sòl. Per tant, s'han d'intentar facilitar

0: puguin cedir aquesta competència. Això podria ser. Els ajuntaments petits, que tenen pocs recursos, probablement és la millor manera que tenen de generar sòl, perquè no tenen recursos per gestionar els tràmits administratius i els anirà molt bé. Altres ajuntaments més grans, amb un equip de funcionaris doncs, més potent, potser tenen més resistència al canvi. Això ho hauríem de veure, però en tot cas jo crec que afavoriria a tots els ajuntaments i especialment a la població que en aquests moments necessita que es produeixi nou habitatge.
1: Clar. Parlem de preus perquè si ens fixem en el preu dels lloguers, les dades de l'Incasòl mostren una pujada interanual de prop del 4,5% a Barcelona, tot i que hi ha una lleugera davallada en comparació amb el trimestre anterior. Com analitzes aquest comportament del mercat sota el topall de preus?
0: Bé, en aquest moment és molt difícil de tenir una visió clara, perquè des de l'aplicació de la regulació de preus, els preus han baixat, han pujat, s'han refet. Llavors, el que veiem és que hi ha una estabilització dels preus. Lògicament, quan hi ha una regulació de preus, els preus no poden pujar més enllà del que estan regulats, no? I s'està veient en això. De totes maneres, fins a quin punt la regulació està causant aquesta estabilitat o fins a quin punt la pot moderar en un futur, això encara jo diria que no ho podem veure en claretat. El que sí que estem veient és que el creixement del mercat ha disminuït. Això fa uns anys, abans de la regulació de preus, el mercat creixia de forma bastant ràpida. És a dir, s'incorporaven nous habitatges al mercat de lloguer i això ajudava a absorbir la demanda que anava creixent. En aquests moments, la capacitat de creixement del mercat ha caigut. En aquest cas, en aquest primer trimestre, només la diferència a la ciutat de Barcelona entre les altes i baixes ha sigut només de 400 habitatges. Clarament insuficient pel que necessita la ciutat, i això es nota en les llistes d'espera i en les cues que hi ha quan surt un producte al mercat. De fet, els productes ja no surten aparentment al mercat perquè no es publiquen a les webs. Al moment que un pis queda buit, automàticament hi ha un candidat per llogar-lo. Llavors, el principal problema que tenim ara potser ja no és tant el preu com l'oferta, que és gairebé inexistent, i el creixement de nova oferta, que francament no podem dir que sigui suficient com per donar servei a les necessitats de la demanda.
1: Clar, però la societat sí que ha augmentat i per tant la demanda també ha augmentat i ja entrem al que coneixem d'oferta i demanda.
0: Sí, exactament. I a més, el que està provocant la regulació dels preus és que la demanda més solvent, la que té més capacitat adquisitiva, s'estigui beneficiant d'uns preus regulats més baixos i, clar, el propietari, qui prefereix a l'hora de llogar, està preferint sempre aquella demanda més solvent, és a dir, el llogater, l'inquilí, que té més recursos. Per tant, aquest sistema actual, entre la falta d'oferta i la regulació de preus, està expulsant del mercat els més vulnerables que no troben pis. Primer, perquè tenen la competència dels que tenen més recursos, dels que són més solvents, i segon, perquè no hi ha habitatges, no? Llavors, el problema real que hi ha l'hem d'identificar des d'aquest punt de vista, no? Què està passant amb la demanda més vulnerable en aquest moment que no està trobant habitatge? La demanda amb menys problemes econòmics s'està beneficiant d'una regulació que limita els preus en un mercat en què l'oferta també està molt limitada.
1: Sí. Clar, anava a preguntar ara, Òscar, com hem arribat fins aquí? Perquè clar, el problema de l'habitatge fa anys que s'ha agreujat, però no ens oblidem que des de fa molts anys va començar a ser un dels principals problemes que la societat demandava. Si tirem 30 anys enrere, com s'explica que hem arribat a aquesta situació? Hi ha un únic culpable o majoritàriament hi ha una acció que no s'hagi fet que sigui la gran culpable o depèn de molts factors?
0: És multifactorial. El primer element és el punt de sortida, no? Sortim amb l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008, tenim uns anys d'absoluta sequera, de travessa pel desert, no hi havia finançament.

0: Les empreses promotores i constructores van desaparèixer al mercat, no es construïa i el sector no es recupera després d'aquesta forta davallada. No? No es crea sòl, durant aquest període de temps no es crea nou sòl, que com hem dit abans és la matèria prima necessària per fer nous habitatges. Els promotors privats han desaparegut totalment de la promoció de nou sòl i l'administració tampoc ho ha fet. Per tant, no s'ha creat la infraestructura necessària per construir. I, per altra banda, l'economia, després de la crisi, va començar a créixer, especialment després de la crisi de la Covid, comença a créixer i, a sobre, creix l'economia i, des del punt de vista demogràfic, hi ha un fort increment de població, especialment estrangera, que ve amb una necessitat immediata d'habitatge. Això és una bomba de rellotgeria. No sí. Hem creat habitatges nous, l'economia ha crescut la demanda, també ha crescut, ha variat la composició social. Ara viuen menys persones per cada habitatge. Vol dir que...
1: És veritat. És una altra dada que hem de tenir en compte, aquesta.
0: Exacte. Amb la mateixa població es necessiten més habitatges. I tot això, doncs, què ha provocat? Ha provocat l'explosió que tenim en aquests moments, l'explosió del mercat, la crisi fortíssima d'oferta. L'oferta no és capaç de donar resposta a aquest increment de demanda i, a més, és molt poc flexible l'oferta d'habitatge. Sí. Tu no pots crear habitatge d'un dia per l'altre perquè necessites primer fer el sòl, etcètera, etcètera. Llavors, tenim mala peça al taler. No es pot, a curt termini, no es pot solucionar aquest problema. La qüestió és com ens estem posant les piles per solucionar-ho en el mínim temps possible. Clar. I sembla que no estem evolucionant amb la velocitat que seria necessària.
1: Mm-hmm. Òscar, des de l'administració, moltes vegades, almenys amb els discursos, s'apunta cap al lloguer de temporada, que per cert és un tipus de lloguer que ha crescut gairebé un 55% en el darrer trimestre. De quina manera creus que aquesta modalitat està condicionant la disponibilitat de lloguer de llarga durada?
0: Bé, d'entrada he de dir una cosa, el lloguer de temporada és poc significatiu en relació al total de lloguer que hi ha a Catalunya. Segon, que un pis estigui llogat de temporada no vol dir que estigui buit, vull dir que té un ús residencial d'una altra manera. És a dir, si ve doncs, una família que vol estar una curta estada o uns estudiants o algú que necessita un tractament sanitari, utilitza el lloguer de temporada i és que és de curta estada, o almenys no és un lloguer de llarga estada, però no vol dir que el pis estigui buit. Vull dir que està responent a necessitats habitacionals diferents. Per tant, jo diria que en una ciutat cosmopolita i amb molta població flotant, com és la ciutat de Barcelona, es necessita un percentatge del parc d'habitatge per aquest tipus de població, perquè la ciutat ofereix serveis, com són serveis sanitaris, serveis universitaris, serveis empresarials, que fan necessari que hi hagi aquest tipus de parc d'habitatge per donar suport a aquests serveis. Per tant, criminalitzar el lloguer de temporada no és una bona solució, perquè és una necessitat que té la ciutat i aquests habitatges, si bé no són residència de llarga durada, sí que són residència necessària en una ciutat cosmopolita com és Barcelona.
1: Doncs hem analitzat el futur de l'habitatge i la gestió urbanística, ho hem fet amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l'Òscar Gorgues, a qui li agraeixo que ens hagi atès avui i ens hagi posat, doncs, francament, les idees clares sobre la taula. Òscar, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, encantat.
1: Gràcies, Òscar. Bé, és el gran tema, el tema de l'habitatge. ¿Cómo no vas a enseñar tu nueva cocina o tu nuevo salón a todo el mundo? ¡Si ha quedado genial! Es lo que tiene hacer tu proyecto con Leroy Merlin. Cuentas con un equipo de expertos que te asesoran y te recomiendan la solución que realmente se adapta a tu espacio y tus necesidades. Por eso te encanta tu nueva cocina, con sus muebles altos, con doble profundidad donde cabe todo, tu nuevo baño con su inodoro japonés o tu salón con sus suelos sin juntas que conecta con la terraza. Además, en Leroy Merlin se encargan de todo, desde el asesoramiento y diseño hasta el transporte y la instalación final. Ya sabes, si tú también estás pensando en dar un nuevo aire a tu casa, pide cita con los asesores de proyectos de Leroy Merlin y haz ese cambio que quieres. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
2: ¿Quieres contarnos algo?
3: Escríbenos.
2: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
4: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
5: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
6: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
5: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Llama al 900-666-777. Verisure.
7: ¿Qué, qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
1: Doncs apa, que ens acostem a dos quarts de dues. Deixa'm que saludi a la Yolanda Canales. Yolanda, què tal? Bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
1: Escolta, terratrèmol a l'Ajuntament de Girona. Sembla que no passi coses a l'estiu, doncs passen coses.
9: Sí, doncs en aquest cas que Junts ha trencat el govern municipal, deixen minoria a Lluc Salelles al capdavant de l'Ajuntament. Ja és una cosa que es veia venir, ja ho havia avisat la fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, que anunciava d'aquesta forma la decisió que s'ha pres.
10: Aquest període de reflexió doncs, s'ha acabat. I per tant doncs, volem anunciar que nosaltres hem pres la decisió doncs, de deixar de formar part del govern de la ciutat de Girona. Òbviament és una decisió molt, molt meditada i per tant crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
9: I quins són alguns d'aquests motius? Doncs, entre altres qüestions, el personalisme de l'alcalde i el fet que no s'hagin produït avenços en determinats projectes prioritaris per la ciutat. Ho ha desvinculat també del fet de les últimes enquestes, no?, que en què Aliança Catalana feia el sorpasso, fins i tot a Junts, en aquest cas a nivell català, diu que no s'ha de fer una lectura a nivell més general i, en tot cas, doncs això, ha garantit aquesta oposició responsable. Això vol dir que no paralitzarà la ciutat, que estudiaran punt per punt aquelles iniciatives que l'alcalde pugui posar damunt la taula, que si forma part del pacte de govern que havien pactat Junts donarà suport, així també com en altres qüestions, com per exemple en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana. Però no li ha agradat a Gemma Geis aquesta forma tan personalista, per dir d'alguna manera, d'exercir l'alcaldia de l'alcalde Lluc Salelles.
1: A 10 mesos d'eleccions, Yolanda, la cosa estarà calenta a Girona. Bueno, hi ha molts altres municipis, eh?
9: Efectivament. Hi ha moviments, eh? També hem de veure Cambrils, per exemple, que el regidor de Junts se'n va a Aliança Catalana. Això hi té a veure.
1: A més, com alcaldable, eh?
9: Efectivament.
1: Yolanda Canales, gràcies.
9: Que vagi bé.
1: Vinga, nosaltres ens acostem a dos quarts de dues. De seguida et parlo del sol i de la pell. Ens ho explicarà una dermatòloga. T'explicarà doncs, coses que vols sentir i d'altres doncs, que segurament no t'agradarà sentir, però que les hem de saber per protegir-nos, que al cap i a la fi és la seva missió. Soc el Ricard Álvarez.
11: Migdia.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
13: COPE Tarragona.
11: 93.5 FM.
3: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
14: Autocaravanas Norte llega a Barcelona. Ven a celebrarlo con nosotros en las jornadas de puertas abiertas del 13 al 18 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más de 800 autocaravanas, caravanas y campers nuevas y de ocasión con ofertas especiales y sorteos. Ven a Carrer de la Bassa número 9, Parets del Vallès. Entrada gratuita. Te esperamos.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
18: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
19: Allá tenemos un consejo específico.
20: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
21: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
22: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
23: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
24: Verlo, ¿verdad?
22: Con Cristina López Slichting.
13: COPE Tarragona.
22: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
22: Estàs informat.
1: Migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. De seguida posem els esports sobre la taula. També mirarem l'estat de les carreteres, però abans la informació meteorològica. Si mireu el cel aquesta tarda, segurament veureu com es va cobrint de reull i ens creuran bandes de núvols alts i mitjans de sud a nord, i a ponent les nuvolades seran més compactes. De fet, en aquesta zona de l'oest s'escaparà algun ruixat molt aïllat que, atenció, pot anar acompanyat de tempesta seca i sobretot de fang, perquè tenim pols en suspensió que farà que l'ambient es vegi una mica tèrbol. Pel que fa als termòmetres, la calor no fluixa, continuarem fregant els 40 graus a les planes de Lleida, mentre que a la costa la marinada mantindrà les temperatures a ratlla, tot i que farà pujar l'aixafogor i els núvols baixos de cara al vespre. El vent bufarà de component sud i pot deixar alguna ratxa més forta a la tarda al Pirineu, a l'Ebre i al Pla de Lleida, abans de quedar gairebé en calma a la nit. Vinga, que mirem carreteres. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bona tarda.
25: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barora del Vallès en sentit sud per un camió avariat que talla un carril. També hi ha retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord per un accident que restringeix un carril. A la mateixa P7 hi ha retencions de Cerdanyola-Barberà en sentit nord, i encara a la P7 hi ha retencions a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un camió accidentat que talla dos carrils. També comentar-vos que a la P2 hi ha dos carrils tallats a Barora de la Conca en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via arran d'un accident d'ahir. Hi ha intensitat en aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha intensitat de Montcada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del, hi ha retencions de Sarrià a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Bona tarda, gràcies, Mireia. Posem els esports sobre la taula. José Luis Gil, què tal? Bon dia, bona tarda.
26: Què tal, Ricard, companys? Molt bona tarda.
1: Escolta, què passa ara? Em dius aquí, neguit amb Ferran i amb el Lamin Yamal, i m'has deixat malament el cos. Quin neguit hi ha? Què passa?
26: Bueno, les últimes informacions apunten a que Ferran podria ser objectiu del Paris Saint-Germain. Laporta, en la seva arribada a Dallas, va dir que no els hi constava cap oferta del club francès. Jo el que et recomano, Ricard, a tu i a tota l'audiència, és que poseu la ràdio a les 15:50 i que el Víctor Navarro, sentiu el Víctor Navarro explicant per què a Can Barça hi ha neguit amb Ferran i aquesta no oferta de moment del Paris Saint-Germain, i també quin recel té la junta directiva blaugrana o la cúpula blaugrana amb Lamine Yamal, tot això hores abans d'aquest Espanya-França semifinals del Mundial. Informacions que té la cadena COPE i que parlen també de que el Barça no es mourà de la seva oferta per Julián Álvarez. Al voltant dels 100 milions d'euros, la directiva blaugrana confia en treure Julián Álvarez i portar-lo al Camp Nou per aquests 100 milions d'euros. En un dia on també, doncs, per exemple, estem també pendents d'aquesta informació de que el Barça demanaria jugar la primera volta de la Lliga 27-28 a Montjuïc per les obres de condicionament de l'Espai Barça. La 27-28, no aquesta lliga que comença, sinó la següent. Per cert, de la lliga que comença, horaris. Espanyol-Levante, diumenge 16 d'agost, 7 de la tarda, a Cornellà-Prat. Barça-Atlètic de Bilbao, ajornat pel tema del Mundial, dijous 27 d'agost, 9 de la nit, al Camp Nou. El Girona, que comença la Lliga de Segona a casa, ho farà el dia 16 d'agost a les 7 de la tarda a Montilivi contra el Leganés, mentre que el Sabadell visitarà el Molinón el 17 d'agost al Camp de l'Sporting a les 7 de la tarda. L'Espanyol ha presentat Sergio García, Antonio Roca podria sortir de l'Espanyol, opció ara mateix prioritària pel Mallorca, i el Girona està presentant a Izan González i a Morante, dues de les cares noves per la propera temporada. I pendents del mercat del bàsquet, perquè hi ha run-runs al voltant d'un fitxatge, seria el tercer de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona.
1: Doncs va, que avui no em perdo Esports Cope, avui mai, 10 minuts abans d'arribar a les 4 de la tarda. José Luis Gil, una abraçada, gràcies.
26: Fins demà, Ricard.
1: Hacer tu hogar más eficiente tiene ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort al controlar la temperatura en invierno y verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos en recursos y, por lo tanto, cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes para controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco, estufas de pellets que calientan de forma limpia, económica y responsable, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gasto e impacto ambiental. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta. Porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
0: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
2: Las imágenes tomadas desde el aire de la zona cero son estremecedoras. Es importante determinar la causa exacta y esas familias tienen derecho a una investigación exhaustiva.
4: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
0: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Funciona.

0: Amb les temperatures rècord que estem tenint a Catalunya i l'augment de la incidència de cremades solars, cada vegada més ciutadans opten per caminar sota paraigües com a protecció contra el sol. Ho parlàvem ahir, que, escolta, no tots els paraigües acaben sent eficients o fan la feina que creiem que han de fer de protegir-nos del sol. Mira, l'Hospital Clínic i el Centre Tecnon, la doctora Alba Català, especialista en dermatologia, ens explicarà quins són els requisits perquè un paraigua sigui realment útil, com combinar-lo amb altres mesures de protecció i què cal fer si ens cremem. Alba Català, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Escolta, Alba, quin tipus de teixit i acabat ha de tenir un paraigües per oferir una bona protecció, doncs, dels raigs ultraviolats, que al final són els que afecten a la pell?
1: Sí, sí. El primer que ha d'entendre la gent és que realment els paraigües ens poden ajudar a reduir la radiació ultravioleta, ¿vale? Depèn dels estudis, depèn del tipus de paraigües, doncs ens poden reduir entre un 60 i un 90%, ¿vale? Però redueixen la radiació directa, és a dir, la radiació indirecta, per exemple, això ho veiem molt, doncs, a la platja, la sorra, ¿vale? Reflecteix la radiació ultravioleta, i llavors, encara que no estiguem sota del paraigua, doncs, part de la radiació ens arriba a través d'aquesta radiació reflectida que fa la sorra, o també, doncs, per exemple, amb l'asfalt clar també passa, o la neu, d'acord?
0: Ah,
1: o sigui que hauríem de complementar el paraigua amb altres mesures com és el fotoprotector o la roba directament, d'acord? Mm-hmm. Llavors, també dependrà una mica, doncs, de la mida del paraigua, del material, el que dèiem abans. Alguns, per exemple, ja porten etiqueta de si tenen un factor de protecció ultravioleta més de 50, vale? Aquest significa, doncs, que han estat testats i en principi farien evitar un 98% de la radiació directa. En canvi, per exemple, els que no posen protecció ultravioleta però no especifiquen el número, doncs no estarien testats exactament en quina quantitat de radiació ens eviten. Val? Després, doncs, clar,
0: material... Perdó, Alba, perquè hi ha molts nivells, clar.
1: De... Sí, igual que em passa amb les cremes, val? Llavors, quan no hi ha una especificació, doncs, no podem estar segurs de quina proporció, vale? de radiació ens eviten directes. Mai la indirecta, perquè la indirecta dependrà una mica del material del terra que tinguem. Val? Llavors, doncs, depenent de la mida del paraigua, depenent del material, és millor, doncs, que siguin colors foscos, el revestiment interior, val? Hi ha alguns que són específics per absorbir aquesta radiació, la densitat del teixit, doncs, no serà igual. De vegades ens fiquem a sota d'un paraigua, doncs, per la pluja, i, doncs, nosaltres podem veure lo de fora, doncs, evidentment aquest paraigua no ens protegirà igual com paraigua negre, val? Mm. O un paraigua que té un teixit més dens o un teixit menys dens, val? Bàsicament, doncs, això, doncs, la posició del paraigua, doncs, si el portem correctament i ens fa ombra a tot el cos, doncs, ens protegirà més que si part del cos, doncs, no el tenim protegit perquè ens arriba la radiació. Bueno, clar, coses de sentit comú, eh?
0: Clar, és curiós perquè al final el paraigua està fet per parar l'aigua i això sí que ho fan. Sí. El que passa és que ara, sí, doncs, amb les noves condicions climatològiques, sí, doncs, clar, evidentment el fem anar per això i cal mirar, doncs, els que tenim
1: ara...
0: per casa, no?
1: Una curiositat, he estat de viatge a la Xina, val? Sí. I allà realment hi ha molta gent que porta paraigües, però no només això, sinó les motocicletes porten com una mena de paraigües, uh-huh, per prevenir del sol. La gent està molt conscienciada i porta molta roba protectora, fins i tot les dones moltes vegades porten com una mascareta, no per protegir contra els virus, sinó per protegir del sol i que no els hi doni el sol, les gorres, val? O sigui que una miqueta, doncs, també hem d'agafar consciència de que, doncs, el millor fotoprotector és l'ombra, ¿vale? Això per començar. Si podem estar sota d'un arbre dens, doncs millor que estar a sota d'un paraigua, i després, doncs, complementar la fotoprotecció que podem fer tòpica, doncs, amb roba protectora també, eh? Però això per als nens, per exemple, doncs és superpràctic.
0: Clar, hi ha gent que pensaria que escolta, mira, jo surto i he de caminar pel carrer, igual estic només 30 minuts, em poso el paraigua, que això no ho feia abans i ara sí, i ja estic protegit. No és contraindicat, no?, posar-se, com deies, crema protectora?
1: No, al contrari, és una més a més.
0: Escolta, estava pensant, aquests paraigües que són de plàstic, que són transparents, el plàstic és un... O sigui, protegeix o no?
1: No. Passarà, la majoria de la radiació passarà.
0: Escolta, quins són els riscos de dependre únicament del paraigües per protegir-se del sol, especialment a persones sensibles, com per exemple les que tenen lupus?
1: Pues això és el que deia, no? Si tu no complementes amb un fotoprotector tòpic o amb roba, pues, part de la radiació incidirà indirectament a través de l'asfalt, de la sorra, etc., i els arribarà. Vale? Llavors, sobretot si són persones que tenen alguna malaltia que han de fer una fotoprotecció estricta, doncs és millor que estiguin a l'ombra, i bueno, pues tot són factors que ajuden, no? Si a més a més fan un bon ús del fotoprotector tòpic, un bon ús de la roba protectora, pues van més protegits, evidentment. O per exemple, de vegades portes el paraigua i la part superior del cos sí que te la protegeixes, però la part inferior no. O sigui, has de tenir en compte això, com està col·locat el paraigua.
0: I aquest tema de l'estiu, i que estic parlant amb un expert en dermatologia, Alba, et pregunto, si al final resulta que no t'hem fet cas i em cremo, sí. Quins passos recomanes seguir per al tractament immediat i la cura posterior? Perquè al final hi ha una cosa que hem d'explicar, i és que una cremada solar és una agressió a la pell greu.
1: Sí, i facilita l'aparició de càncer cutani en el futur, vale? No és immediat, llavors això és un problema, perquè les cremades que hem patit de joves o de nens són el que després ens pot facilitar que tinguem càncer de pell en els anys posteriors, vale? Que llavors, com que no és una reacció immediata, la gent encara no es consciencia, però ho veiem molt sovint. Llavors, en el moment en què hi ha una cremada, que hem d'intentar evitar-la, però que de vegades... Si passa, doncs el primer, posar-nos fred local, hidratar-nos molt bé via oral, utilitzar algun antiinflamatori en el metge, perquè de vegades s'ha d'aplicar una crema que, depenent del grau de la cremada, doncs serà d'un tipus o d'un altre, i sobretot esperar que la pell es regeneri per tornar-se a exposar al sol. O sigui, no ens cremem un dia i els dos dies volem estar a la platja una altra vegada, que ja el pell s'ha de recuperar i s'ha d'inflamar.
0: Cada cop que faig una entrevista amb una especialista en dermatologia li pregunto el mateix. Escolta, tu a l'estiu, quan t'acostes a la platja i veus... Hi ha gent que no, però hi ha molta gent que estan allí estirats hores i hores i és l'efecte barbacoa, no? Estic mitja hora de cara amunt, després em giro cara avall, després em torno a girar de cara amunt, em torno a girar de cara avall. No sé com ho viviu vosaltres.
1: Bueno, pues suposo que igual que un neumòleg quan ve una persona fumant, no? A veure, hem d'entendre que una cosa és anar a la platja per gaudir-la, i jo això estic totalment a favor perquè pot ser saludable i sa, però una altra cosa és anar a torrar-nos, i això és el que hem d'evitar, ¿vale? O sigui, intentar evitar les hores de màxima irradiació, que això... Hi ha moltes aplicacions, ens indiquen, per exemple, i a més és que amb el calor que està fent és que no s'aguanta. Llavors, la gent que està volta i volta torrant-se, pues, al final pues, està comprant papeletes perquè algun dia vinguin a la consulta que els diagnostiquem un vaso celular, un carcinoma escamós o un melanoma. I això, pues, hem de ser conscients. Ho veiem cada dia nosaltres. I, evidentment, pues, quan nosaltres veiem... a la gent a la platja fent aquestes coses, doncs ho veiem com una temeritat, no?
0: Fa molts anys la crema de protecció solar oscil·lava entre el factor 20 i factor 30. Ja fa uns quants anys que parlem de 50 o 50 plus. No és excessiu, no, avui en dia, un 50?
1: No, saps què passa? És que, a veure, perquè tu puguis protegir-te amb una crema de 50 plus i que sigui un 50 plus real... t'has de posar molta quantitat. Llavors han fet molts estudis en els que evidencien que la quantitat, que som garrepes amb la crema, vale? Ens posem poqueta per la quantitat que ens hauríem de posar per tenir aquella protecció que ens indica el producte. Vale? Llavors, donat que probablement ens estem posant menys de la que hauríem de posar-nos, al final, encara que t'estiguis posant un 50+, la realitat és que estàs posant una quantitat inferior i que al final estàs protegint-te un 15, un 20, vale? O sigui que ja que ens posem menys de la que hauríem de posar-nos, això perquè us entengueu, un pot de 200 mil·lilitres ens hauria de durar unes 7 vegades per tot el cos en un adult. Vale? Llavors, quanta gent un pot els dura per tota la família i tot l'estiu. Llavors, o sigui, no ens posem la quantitat adequada amb la qual cosa pues, som garrepes. Per tant, millor agafar la de 50+ que la de 20, perquè si ja comencem amb un nombre inferior, doncs al final ens quedem amb res.
0: Doctora, hi ha molta obsessió, mira, ho dic així perquè també és veritat que les xarxes i YouTube cada vegada se'n veu més amb la vitamina D. I la vitamina D ens han dit que, escolta, que només és el sol i que, escolta, jo em poso allí i com més hores hi estigui, millor.
1: No, això no és veritat.
0: Això no és veritat, oi?
1: No, o sigui, amb 10-15 minuts que estiguis sense el protector solar és suficient per 10-15 minuts, és difícil que et cremis. Llavors, i tampoc no fa falta que sigui a les 2 de la tarda, vale? Pot ser a les 10 del matí. Llavors, amb aquesta exposició és suficient. Per molt que t'exposis més, no sintetitzaràs millor de la vitamina D. I si tu tens un dèficit o algun problema que no pots exposar-te al sol, pues, o no sintetitzes adequadament, pues hi ha suplements, val?
0: Doncs escolta, que la radiació solar cada vegada... No, bueno, clar, és que a vegades ho associem a la calor, no té res a veure, però és veritat que avui en dia hi ha aplicacions que et diuen que on estàs, quina incidència de radiació solar, i val la pena que ho mirem.
1: Sí, i a més, de vegades, per exemple, fins i tot doncs, els mesos de primavera, val, que no fa tanta calor, però la radiació és la mateixa que a l'agost. Sí, i on, quan veiem les pitjors cremades precisament és llavors, perquè tu no tens la sensació de calor, però t'està arribant la radiació ultravioleta molt semblant als mesos d'estiu.
0: Clar, clar. Bueno, sí, és que a més això pivota per les dates de Sant Joan, primeres setmanes de juliol. Les que venen per després i les que han vingut per abans són simètriques i, per tant, és veritat, tenim aquesta percepció de que l'agost és molt més que el maig, per exemple, però són similars. Sí. Bueno, per això serveixen aquestes aplicacions. La radiació solar és un problema. Per tant, tota protecció és bona. Els paraigües, sí, però heu de mirar el teixit, heu de mirar quina protecció porten i això no exclou que, escolta, si has d'estar molta estona pel carret, posis doncs, una mica de crema i roba, perquè la roba sí que és una barrera, també, per tant...
1: I intentem anar pel costat que fa ombra.
0: Sí, sí, totalment. Ja totalment. Molt bé, doncs hem parlat amb la doctora Alba Català, especialista en dermatologia. La trobes a l'Hospital Clínic i a la clínica i al Centre Tecnon. Alba, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i pels consells.
1: A vosaltres, a vosaltres.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.

0: 900 o entra en lineadirecta.com.
1: Relación calidad-precio.
2: Erika, 10 de 10.
1: Fui con mi amigo Héctor y me gustó bastante.
2: Buen ambiente, buena música y sobre todo trabajo de cámaras.
3: Estos son reseñas de hombres que han agredido sexualmente a mujeres.
4: Un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Un tercio de los hombres perpetúa la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
5: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
6: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles
5: o un frigorífico, la lavadora, el horno.
6: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
5: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
6: Consulta modelos y marcas participantes.
7: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
8: Pilar García de la Granja.
9: Mediodía COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
11: Catalunya ha registrat 4.454 episodis d'afectats de manera directa o indirecta per la calor entre l'1 de maig i aquesta setmana. Segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut, actualitzades avui dimarts, la majoria dels casos són per cops de calor, el 51%, el que ha provocat 2 morts en el mateix període. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada. Molt bon migdia, sóc la Mar Puerto, i si ens centrem en l'àrea metropolitana de Barcelona, un estudi ha xifrat en més de 10.000 les morts atribuïbles a la calor entre els anys 2002 i 2022. Aquest últim, juntament amb el 2003, va ser l'any més crític. La recerca constata que a partir del 2017 les temperatures van iniciar una tendència clarament a l'alça i que la calor incrementa la mortalitat principalment en zones densament urbanitzades per l'efecte illa de calor urbana. Pel que fa als col·lectius, les dones d'edat avançada tenen una esperança de vida més alta i són, a més, les que registren més mortalitat. Per cert, que també sobre els incendis de Lladurs, el Solsonès i el d'Aiguamúrcia, que l'ha dit que tots dos ja estan estabilitzats i que els bombers confien en donar-los per controlats les properes setmanes. S'han aixecat també les mesures de confinament que s'havien ordenat. L'incendi d'Aiguamúrcia ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals, i el de Lladurs 3,5 hectàrees de superfície vegetal. La causa d'aquest últim foc ha estat la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per l'impacte d'un llamp, i pel que fa al d'Aiguamúrcia, agents rurals i Mossos investiguen encara les causes, però treballen en diferents hipòtesis i una d'elles és la intencionalitat. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avisat que seran molt contundents i que faran tot el necessari perquè els hi caigui el pes de la llei.
12: En tots aquests incendis que s'estan investigant, però que els indicis marquen que poden ser provocats, el govern tindrà una actuació absolutament contundent. I volem llançar un missatge contundent en aquest sentit. Detindrem aquestes persones, les posarem a disposició judicial i farem que hi hagi el pes de la llei sobre aquells a qui es demostri, efectivament, que han estat causants d'un incendi.
11: Veurem, doncs, com avança tot plegat. I dit això, doncs, ara és moment de la informació de serveis. Avui, al llarg de la jornada, arribaran bandes de núvols alts i mitjans que es mouran de sud-oest a nord-est amb la presència d'alguna nuvolada dispersa, sobretot a la meitat sud del territori i a la resta del litoral i del prelitoral. Independentment, també a aquesta zona hi haurà intervals de núvols baixos al final del dia, que els dos extrems del sector deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, mentre que la resta de jornada podran persistir de manera molt local. I també hi haurà núvols d'evolució a la serralada prelitoral i al Pirineu. No es descarta algun ruixat aïllat i de distribució irregular a punts del Pirineu i del Prepirineu, més probable també de cara al final del dia a l'extrem nord-oest del Pirineu Occidental i a altres punts de l'extrem oest. La temperatura màxima serà similar, o lleugerament més baixa al litoral i al prelitoral, mentre que puja lleugerament a la resta del territori. Els valors màxims freguen els 40 graus a punts de ponent i en aquests moments a Barcelona 29 graus, 34 a Girona, 29 a Tarragona, 36 a Lleida i 32 a Andorra. I com estan les carreteres? Li preguntem a la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
9: Hola, bona tarda. Hores ara la T244 continua tallada entre Querol i Aiguamúrcia en tots dos sentits per l'incendi forestal que hi ha en aquesta zona de l'Alt Camp. També comentar-vos que l'AP2 hi ha dos carrils tallats a Barberà de la Conca en sentit Barcelona per tasques de reparació de danys a la via arran d'un accident d'ahir. Hi ha intensitat en aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud per un camió avariat que talla un carril. També hi ha retencions de Cerdanyola a Barberà en sentit nord, a la mateixa AP7 i intensitat a Riudellots de la Selva en sentit Girona per un camió accidentat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Collserola en sentit Besòs i d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Rambla Prima en l'ús de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
10: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
11: I la notícia política del dia a Catalunya és la ruptura del govern de Girona. Junts abandona l'executiu municipal que compartia amb Guanyem i deixa l'alcalde Lluc Salellas governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis assegura que han perdut la confiança en la manera de governar del Batlle i que després de 3 anys se'ls ha acabat la paciència. Yolanda Canales.
13: Junts trenca el govern de Girona i deixa en minoria l'alcalde, Lluc Salellas. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha anunciat que el partit deixa l'executiu després de 3 anys de govern compartit perquè considera que ja no podia influir gaire més en el rumb de la ciutat. Geis assegura que la decisió arriba després d'una llarga reflexió i d'una acumulació de desacords. Critica el que defineix com una manera de governar massa personalista de Salellas i afirma que molts dels projectes que Junts considerava prioritaris ha quedat encallats. En tot cas, malgrat sortir del govern, Geis ha deixat clar que Junts no farà una oposició de bloqueig.
14: Hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió i ho fem amb el convenciment que ens hem guanyat, ho fem amb el consentiment que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí. Continuarem, òbviament, actuant en responsabilitat. Farem una oposició responsable. No farem una oposició com la que ha fet aquests 3 anys el Partit Socialista.
13: També la dirigent de Junts ha reivindicat la feina feta durant aquests 3 anys de mandat. Ha recordat que el seu partit va facilitar un govern independentista a Girona, ha destacat l'aprovació de 3 pressupostos municipals i ha defensat els avenços en qüestions com ara seguretat, habitatge i en el projecte del futur campus de Salut Trueta.
11: I cada vegada són més els que aquest estiu marxen de vacances amb la seva mascota i això requereix una importantíssima preparació. De fet, abans de fer les maletes, els experts recomanen revisar bé l'assegurança veterinària. Moltes pòlisses anuncien cobertura internacional, però la lletra petita pot excloure hospitalitzacions, cirurgies o fins i tot alguns dels països més visitats. Una revisió a temps pot evitar que una factura de centenars o fins i tot milers d'euros durant les vacances es produeixi. Uban Urbina.
15: Quan viatges, és molt important saber què passarà si la teva mascota de sobte es posa malalta. I contractar una bona assegurança veterinària internacional és clau. Hi ha molts factors en els quals fixar-se per no tenir sorpreses. Per exemple, moltes empreses no cobreixen segons quines races o edats de la mascota, en especial si tenen més de 10 anys, o, per exemple, si estan embarassades o tenen malalties prèvies. Com explica Imma Sabater, infermera veterinària i terapeuta felina, s'ha de vigilar quins tractaments estan inclosos.
16: El tipus de cobertura, l'hospitalització. Algunes assegurances només la cobreixen 24 hores. Proves diagnòstiques, cirurgies, medicacions. Especialment és important en països on els medicaments són molt cars. Repatriació.
15: És important saber quines limitacions té la teva assegurança en quant als diners que porten. S'ha de mirar si té un límit per incident o un límit anual i quins són els màxims que et cobreixen, perquè no sempre hi ha un reemborsament del 100%. Imma Sabater ha alertat que hi ha alguns països en els quals les assegurances no cobreixen els tractaments.
16: Estats Units, Canadà, Japó, Suïssa, Noruega, Austràlia i Nova Zelanda. Us preguntareu per què. Doncs perquè l'atenció veterinària és extremadament cara o perquè els requisits sanitaris són molt estrictes.
15: I en el moment de pagar és vital saber com és la gestió amb l'assegurança. Hi ha dues formes, que tu avancis els diners i després te'ls reemborsin o que l'assegurança pagui directament als veterinaris.
11: I avui hem sabut també que el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any a l'Anella Olímpica per les obres a la Fira de Barcelona a Montjuïc. L'Ajuntament de Barcelona reubica així els dos grans esdeveniments que deixen l'avinguda de la reina Maria Cristina per la intensificació durant el segon semestre de l'any de les obres al recinte de Fira de Barcelona. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran a la ubicació actual. Els canvis d'aquests grans esdeveniments podrien anar més enllà d'enguany depenent de les obres. Nosaltres ho deixem aquí, ordenem una mica els papers i tornem d'aquí una estona amb moltes més notícies. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
2: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
3: Compra bien, hay que ir a Carrefour.
4: Si España marca el día 14, tú acumulas. Hacer la compra bien es sumar un 1% adicional al 8% habitual por cada gol de la selección en tus repostajes en gasolineras Carrefour. Y le metes el turbo a tu cheque ahorro solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour.
3: Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
5: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
6: Carglass cambia. Carglass repara.
7: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
8: Pilar García de la Granja.
9: Mediodía COPE.
10: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
12: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, no ha descartat indemnitzacions pels veïns i comerciants afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro a Barcelona. Ha assegurat que és evident que els veïns no tenen cap responsabilitat, alhora que afirma que la Generalitat i l'Ajuntament continuaran assumint el reallotjament dels afectats i que després ja hi haurà temps per dirimir les responsabilitats. Recordem que els comerciants afectats reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. L'Ajuntament vol garantir així l'atenció permanent als afectats fins al retorn als seus domicilis en plena seguretat. Pol Matavacas, se sap quan podran tornar els veïns a casa seva?
13: El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, no ha volgut donar una data exacta de quan podran tornar a casa els veïns i ha justificat que, al passat, les decisions precipitades ja van ser un error.
14: Això ho ha de determinar el Departament de Territori. Aquí no hi haurà cap precipitació per part nostra i nosaltres estarem a disposició del que diuen els serveis tècnics i, per descomptat, en aquest acompanyament que fa des de l'Ajuntament i que també haurà de fer i està fent també el Departament de Territori. No ha d'haver-hi cap tipus de precipitació en la tornada i totes les passes que es donin han de ser passes molt, molt sòlides. Tenim experiències en el passat de decisions potser precipitades en el seu moment que en aquest és un error de la cap de les maneres podem caure.
13: Per altra banda, la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha afirmat que no hi ha defectes estructurals en els edificis on han fet seguiment per conèixer l'estat dels pisos. També han confirmat que els veïns afectats han estat uns 300 aproximadament, amb 8 finques desallotjades i 93 pisos afectats. Igualment han confirmat que es mantindrà el Centre Cívic Vila Florida com a punt d'informació ciutadana. Han afirmat que continuarà obert fins que els ciutadans afectats puguin tornar als seus habitatges. Cal recordar que hi ha més d'una seixantena de persones ateses pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona que estan reallotjades en hotels. La Guàrdia Urbana manté un dispositiu de seguretat conjunt amb Mossos d'Esquadra per la protecció dels immobles afectats.
12: Gràcies, Pol. I ara volem donar veu als comerciants afectats. Com diem, aquests estan reclamant que l'asseguradora vinculada a les obres garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els seus negocis tancats. Marc Monclús, com es troben aquests comerciants?
15: La reunió entre els comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 i els tècnics de l'Ajuntament i de la Generalitat ha acabat fa uns minuts. Abans de començar, els comerciants explicaven que no tenien massa clar que la reunió servís de massa. A l'acabar la reunió, Alba Barreres, propietària de la Clínica Dental Barreres, explicava quines eren les demandes dels comerciants.
16: Que demanem tots, que és una petició comuna, és que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder assolir, pues pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, que sí, que està clar, ja sé bé la que parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui, pues això, no? Donant resposta a totes les necessitats que tenim.
15: I és que un dia d'haver de presentar els documents per pagar els impostos, els afectats reclamaven respostes efectives i solucions. Unes respostes que no han arribat des de l'administració, tal com explicava en Miquel, gerent del restaurant Sant Gervasi.
9: Bueno, necessitem respostes ja, perquè al final de mes s'han de pagar les nòmines, el dia vent s'han de pagar impostos, d'això no tenen cap resposta per res, i així ens deixen. I res, bueno, nosaltres pues, intentarem barallar-nos amb ells amb tot el que puguem, clar.
15: Demà a la tarda torna a haver-hi reunió, una reunió que els comerciants qualifiquen d'inútil perquè demà al matí ja hauran d'haver demanat un crèdit per fer front als pagaments.
12: Gràcies, Marc. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones, 2 homes i una dona, avui al matí durant un dispositiu desplegat principalment a l'àrea de Barcelona en el marc de la investigació per un tiroteig sense ferits al barri de la Mina al Maig. Les entrades i escorcolls s'han fet a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Massanet de la Selva, i també s'han intervingut 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta, així com més de 40.000 euros en efectiu. La investigació de la Divisió d'Investigació Criminal continua oberta per determinar l'autoria dels detinguts en els fets investigats. En el dispositiu han participat uns 150 efectius de les unitats d'investigació criminal, ordre públic, canina, drons i científica. I també t'explico que aquesta tarda i vespre se celebra al Liceu els Premis Princesa de Girona i Hatim Azahari, president i fundador de l'Associació de Joves Units del Poble Sec, ha esdevingut un referent de la transformació social a Barcelona. Avui serà guardonat amb el prestigiós Premi Princesa de Girona Social 2026 i la seva història és la d'un jove que, lluny de resignar-se, ha demostrat que la implicació comunitària pot enderrocar qualsevol barrera. Els seus èxits més visibles fins ara, la construcció de la primera pista de bàsquet a la història del Poble Sec i una zona de calistènia al Parc de les Tres Xemeneies, com l'impuls d'activitats esportives gratis al barri. Tot i que la constitució de l'associació en si ja va ser un repte, això només és el principi d'un camí que ara, amb l'impuls del premi, entra en una nova fase amb la creació d'una plataforma digital per enfortir el teixit social. Azahri va arribar a Espanya des del Marroc amb només 2 anys, és estudiant de treball social i dedica la seva vida a millorar el barri que el va veure créixer, ens ho explica la Sílvia Fernández.
11: Més enllà de ser el Premi Princesa de Girona Social 2026, la Tima Zari és el president i fundador de l'Associació Joves Units del Poble Sec i s'ha convertit en un referent de la lluita veïnal de Barcelona. Amb 2 anys va arribar a la ciutat condal des del Marroc i no va tenir una infantesa fàcil, tot i que assegura que l'escola va ser el seu refugi.
17: On vaig tenir la gran fortuna de trobar-me amb 2 professores, la Rosa i la Conxita, que van saber acompanyar-me en una situació on la meva realitat socioeconòmica, familiar, era molt delicada. Era un procés on els meus pares es divorciaven, ens estaven desnonant, i aquestes professores van entendre tot aquest context i no només això, sinó que em van fer creure que jo era molt intel·ligent, molt capaç.
11: L'any 2019, després de veure com alguns dels seus companys es perdien en el camí per la situació de vulnerabilitat, el jove va decidir fer la passa. Volia transformar el seu barri en fets i va constituir l'associació.
17: En un primer moment, quan comencem, un exemple, estem aquí al Jardí de les Tres Xemeneies, quan comencem el 2023 a reclamar que aquest espai ha de ser útil, ha de ser pràctic pel veïnat, comencem a veure aquest discurs de és impossible perquè hi ha un pàrquing a sota, perquè a nivell tècnic, perquè a nivell de pressupost, després d'un any aconseguim que l'Ajuntament destini 380.000 euros a crear la primera pista de bàsquet de la història del Poble Sec. Història és 150 anys d'història d'un barri.
11: Azari té ganes que arribi la gala, que és un impuls per continuar treballant en el dia a dia en projectes com les activitats esportives accessibles i gratuïtes per a tothom.
10: COPE Catalunya i Andorra. Està